Colquilleu, 5 encels a trobilleu, 2 espès, 3 al cabell, nostre seny i el mi sei més. M'ha dit que m'endormiessi, que me faria pla un hogar de mon cors i de mon amo. Mon diu lleu me culqui, mon diu lleu me randi. Randi mon amo, a diu tu pixant. Preni l'olei per mon tombel, la camisa per mon suari, l'usom per ma mort, la coberta per la terra. Nostro damo d'aveniment, de la velo clariment. Ma maireta me di jo que el son de vei lo crucifiariou. Uix pla vertat, sos pes clavelassa i mas clavelado, és un costat persat, son cap coronat, i en autonado no viveto de fel, de suizo e de vinagre. Qui saurà que l'hora és un? Qui la dirà un collo sun? Tres collo divendre i sal, no tenc que la passiu se prezzarà? Cazzas com és de pecats, com d'herbos al prat, d'estelos al cel, tu te vull sereu perdonats, ara de l'ur de vostre mort, en sis votiu.